0: kilómetros de Lanzarote, una lancha neumática con 82 personas a bordo y 3 cadáveres. Y La bola negra, de los Javis, es la película seleccionada por la Academia para representar a España en la carrera por el Oscar. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Noticias Comunidad Valenciana.
2: Bon dia. L'incendi de Tuajara a València ha cremat ja 880 hectàrees i ocupa un perímetre de 18 quilòmetres. En estos moments treballen en la zona més de 300 efectius, amb 13 mitjans aèris i 55 terrestres. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, assegura després de la reunió del SECOPI, que acaba de concluir fa uns minuts, que estan pendents de l'evolució de l'oratge i com pot afectar la inversió tèrmica en la zona.
3: Hay que tener en cuenta también que está la inversión térmica y que esta tarde tenemos episodios de tormenta y lluvias que irán del interior hacia el litoral. Depende de cómo evolucionen estas lluvias y depende también de los vientos que puedan haber. Nos dicen que pueden ser de 50 a 80 kilómetros hora y pueden ser erráticos en cualquier momento.
2: I un 16 de setembre, però de 1991, a Mutxamel, a Alacant, la banda terrorista ETA va perpetrar un atemptat en cotxe bomba que va cegar la vida de 3 persones i va causar una trentena de ferits. La Generalitat Valenciana ha commemorat este matí el primer acte institucional del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la Comunitat Valenciana, precisament a aquesta localitat, a Mutxamel, amb motiu del 35è aniversari d'aquell atemptat. I un menor de 3 anys ha patit diversos traumatismes en caure des d'un balcó del primer pis en el municipi valencià de Canals i la seva mare, una dona de 27 anys, s'ha fracturat els turmells després de precipitar-se també quan tractava de retindre el seu fill. Segons ha publicat el periòdic Levante, el succés va ocórrer després de que el menor, que estava jugant en el balcó d'un primer pis de la vivenda, caiguera al buit i sa mare es precipitara també en tractar d'evitar la caiguda del xiquet. I UGT, el sindicat majoritari, ha avisat que la proposta de l'empresa, les condicions salarials i laborals per a 2030, no és definitiva.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment.
5: Este miércoles hay Radio Estadio con Edu García.
6: Pero parece domingo, aunque sin paella y sin limpieza de alfombras, ¿eh?
7: Porque se disputa el grueso de la sexta jornada con 4 partidazos.
6: Barça Racing, Atleti Osasuna, Deport Sevilla y Levante Atleti. Además, el Celta inaugura su Europa League en Chipre ante el Omonia.
8: 3, 2, 1.
6: ¿Qué le gusta contar a este hombre? Miércoles de Radio Estadio desde las 7 menos cuarto de la tarde. Estamos en la web y en la app.
9: Modernacos somos, ¿eh?
5: Onda Cero, tu radio.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Què tal estan? Bon dia. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha dit avui que les víctimes del terrorisme són exemple de dignitat, llibertat i convivència enfront de la violència i la por. Així ho ha afirmat en el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme en la comunitat que s'ha celebrat a Mutxamel, coincidint amb el 35 aniversari de l'atemptat terrorista més greu en el territori valencià, que va matar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides.
2: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
1: L'Agència Valenciana Antifrau ha conclòs la seva investigació sobre la creació, provisió i extinció de diversos llocs d'alta direcció en entitats vinculades a l'Ajuntament de València i ha traslladat les actuacions al Tribunal de Comptes. Antifrau ha conclòs que l'actual regidor socialista a l'Ajuntament de València, Javier Mateo, i l'assessor Alejandro García han d'indemnitzar a la Fundació València Activa i a la Fundació Esportiva Municipal, respectivament, per haver abandonat els càrrecs directius que ostentaven en aquestes dues entitats sense el previ avís de 3 mesos que marca la legislació. I amb el curs escolar ja en marxa, el sindicat CESIF ha denunciat que les incidències d'inici de curs han confirmat la necessitat de millorar ràtios, infraestructures o inclusió. Per això exigeixen a la Conselleria d'Educació un impuls de la negociació per a evitar situacions com les altes temperatures o ràtios elevades.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
5: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más en directo ahora desde nuestros estudios en Elche. La hora a la que nos ponemos en marcha con protagonistas y contenidos de la actualidad de Elche y las comarcas del Vinalopó. Por ejemplo, vamos a trasladarnos hasta Aspe. Hay satisfacción en su ayuntamiento y vamos a preguntarle a su alcalde, Antonio Puerto, qué supone la decisión que ha tomado el Gobierno de España de por fin acometer la construcción de un macrodepósito con capacidad para 10.000 metros cúbicos de agua. Esto, en principio, debe darle tranquilidad a los vecinos y vecinas de Aspe.

0: Onda Cero Elche.
1: Si és Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Els serveis d'extinció d'incendis de Tuéjar pendents del vent i de les pluges previstes a partir d'esta vesprada. Què tal? Bona vesprada. Les condicions meteorològiques, especialment les fortes ratxes de vent, poden provocar que l'incendi augmenti el seu perímetre. A partir de les 3 s'activa l'alerta taronja en pràcticament tota la província de València per tronades que poden ser de molta intensitat en alguns punts. En seguida ampliem esta informació junt a altres temes que avui són notícia ací a la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es dèiem, l'incendi declarat a Tuéjar a la província de València ha afectat ja unes 880 hectàrees i a 18 quilòmetres de perímetre durant la nit. El foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen pendents del vent. Núria Moreno.
3: Ha començat a canviar, és més intens que en les últimes hores, però segons Jorge Gil és previsible i això està permetent coordinar millor els treballs.
4: Es un viento para el cual hemos distribuido los recursos adecuadamente para prever, digamos, hacia dónde va a evolucionar el incendio. Pero sí que es verdad que luego a partir de las 5 o 6 de la tarde tenemos la posibilidad de la tormenta que va a entrar y que nos va a producir posiblemente vientos más intensos y más impredecible, con lo cual va a ser un momento de mayor riesgo y mayor incertidumbre en cuanto a la evolución del incendio.
3: Els esforços se centren en evitar que el foc passi a l'oest del pantà.
4: Estamos trabajando intensamente con medios aéreos en toda esa zona de suroeste para intentar que cuando esta tarde llegue la tormenta tenerlo bastante bien y que el riesgo del salto a la parte oeste del pantano, el riesgo que hay un potencial importante al oeste del pantano, entonces esa es nuestra mayor prioridad, que no se nos vaya a hacer el incendio.
3: Els dos bombers forestals de la Generalitat ferits lleus este dimarts evolucionen bé. Segons el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, la CB390 que uneix Tuéjar i Utiel continua tallada entre els quilòmetres 2 i 16. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha confirmat que de les 25 persones desallotjades, els residents en el càmping de Tuéjar ja poden tornar al no trobar-se el recinte dins del perímetre de l'incendi, mentre que la resta d'evacuats de l'aldea de Fuente Cabera i la colònia de Benalléver segueixen reallotjats. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha desplaçat fins al lloc de comandament per a seguir l'evolució dels treballs. La pròxima reunió del SECOPI serà a les 5 de la vesprada.
2: Precisament Acció Ecologista Agro reclama a les administracions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen durant tot l'any. Insisteixen que és necessari més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis, que sobretot són causa humana. Amparo Sánchez.
5: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mitjambiental en la comunitat valenciana. Carles Hernán, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
6: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
5: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
2: I efectius i autoritats que estan en l'incendi de Tuéjar miren també de reuir la previsió de l'oratge. A les 3 s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral.
3: S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET en la Comunitat Valenciana.
7: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80-100 litros en dos o tres horas.
3: Els municipis han activat ja mesures de prevenció de cara a les pròximes hores. Aldaia, un dels que va patir els efectes de la dana instal·lat en torn del barranc, com portes metàl·liques antirriuades, l'Ajuntament de València ha suspès a partir de les 2 les activitats en els centres educatius de zones inundables i afectades per les inundacions de 2024. Els avisos es mantenen demà dijous, taronja en el litoral sud de València i en tota la costa d'Alacant i groc en el litoral de Castelló i a l'interior sud i litoral nord de València.
0: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Cap societat digna pot oblidar els qui van patir les conseqüències del terrorisme. Amb aquestes paraules, el president Juan Fran Pérez Llorca ha commemorat este matí a Mutxamel el primer dia de les víctimes del terrorisme en la Comunitat Valenciana. Precisament a Mutxamel es compleix avui el 35 aniversari del primer atemptat de ETA a la província d'Alacant, que va assassinar a 3 persones i va causar prop de 30 ferits. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
9: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
8: En Mutxamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron 2 agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.
2: Y en clau económica, UGT reclama fora al Musafes que garantisca la cláusula de revisió salarial retroactiva l'1 de gener en el nou acord de 2030. El sindicat majoritari ha advertit que la proposta de l'empresa no és definitiva i per això exigeix 3 condicions clau per a poder firmar-la. Anem a conèixer quines són. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
10: A més de la retroactivitat, UGT Ford demana consolidar en les taules salarials la gratificació especial de 1.000 euros vinculada a l'IPC i, com ha explicat José Luis Parra, crear una comissió de seguiment que analitze possibles incidències interanuals de l'IPC dins de l'escut acumulat del 20%.
11: En materia salarial debemos decirlo con claridad. La oferta se sitúa por encima de la media de lo que se está negociando y firmando y no solo me refiero al sector del automóvil. Pero a nuestro juicio faltan detalles. Crear una comisión que analice posibles incidencias interanuales del IPC dentro del escudo acumulado del 20%. El 5% anual no puede convertirse en un techo.
12: La empresa debe entender que estamos a un paso de alcanzar la estabilidad que la fábrica necesita.
10: UGT iniciarà ara una consulta entre els seus afiliats per a traslladar aquestes peticions a la mesa de negociació.
2: I Compromís demana al govern central que reconsidere la seva última proposta per al corredor ferroviari entre el Mediterrani i el Cantàbric, Ramon Pérez.
13: Els valencianistes critiquen que s'hagi descartat, per exemple, una doble via electrificada. Àgueda Micó, diputada de Compromís al Congrés.
14: Que ha renunciado a hacer un corredor de altas prestaciones que conecte los puertos valencianos con Zaragoza, con el Cantábrico y con Europa. Una única vía lo que acabará produciendo es un cuello de botella y esto va a perjudicar a municipios como Sagunt, pero especialmente a los municipios del interior de Castellón y de Teruel.
2: I en la Comunitat Valenciana comença avui la comercialització dels viatges de l'Imserso però amb una menor oferta hotelera i en plena negociació entre Ministeri i hostalers que demanen revisió de preus i del programa Onda Cero Castelló. Lorena Pardo.
15: Els hotels rebren entre 28 i 30 euros per persona i dia. Osbeck reclama 35 més IVA. Javier Gallego, portaveu d'Osbeck.
16: Parece que aquí ahora lo que hay que hacer es que los jubilados, que no tienen absolutamente nada que ver los de hoy con los de hace 40 años, continúan disfrutando de unas condiciones hoteleras a precios absolutamente insoportables, porque el Estado, por cada euro que pone, recibe casi 3. Por tanto, le estamos financiando los hoteles, que a base de perder dinero estamos permitiendo que la gente viaje a costa nuestra. Y eso es absolutamente insoportable ya.
15: El primer viatge està previst per a l'1 d'octubre a Orpesa. A la província de Castelló la temporada arranca amb més de 10 establiments adherits, menys que la temporada passada.
2: Els contem en pàgina de successos que 3 persones han resultat ferides en un accident de trànsit registrat este matí a la A7 a l'altura de Cocs, a Alacant, després que un camió que transportava mercaderies perilloses, entre elles compostos químics i resina, s'isquera de la via i es verà complicat al costat d'altres vehicles. En quant a l'oratge, recordar-los que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per aquesta vesprada, a partir de les 4, ruixats i tempestes fortes o molt fortes en Castelló i en València. Arribem així a les 2. Adéu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i en este dimecres 16 de setembre els donem la benvinguda en un programa regional, ja sabem, fins les 3 de la vesprada, per a contar-los coses interessants, coses que passen per parlar de tecnologia, d'innovació, amb la xarxa d'instituts tecnològics, amb Reddit, de la Comunitat Valenciana, sobre eficiència energètica i descarbonització de la indústria. Parlarem avui. Parlarem també d'altres assumptes, és dimecres, de parlar de gastronomia en el nostre espai saludable amb consum. Parlarem d'hamburgueses i d'altres projectes interessants en els quals de seguida fem parada a la Comunitat Valenciana. Però primer, informatius. Coneguem a aquestes hores quines són les notícies principals. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Anem a comentar els principals titulars d'avui.
2: Bé, doncs estem molt pendents d'aquest incendi declarat a Tuéjar, a la província de València, afectat ja unes 880 hectàrees, uns 18 quilòmetres de perímetre. Durant la nit el foc ha evolucionat favorablement, però els efectius, més de 300 que conformen l'operatiu, continuen ara molt pendents del vent. Ha començat a canviar, és més intens que en les últimes hores, però diuen que és previsible i que per això s'està podent coordinar millor tots els treballs. Els esforços es centren també en evitar que el foc passi a l'oest del pantà i que puga pues això, augmentar el seu perímetre i extingir-se una miqueta. Més pendents d'aquest incendi, però també molt pendents de la situació meteorològica, sí. A partir d'esta vesprada, els efectius i les autoritats també miren de reull la previsió de l'oratge. A les 3, precisament, s'activa l'alerta taronja en el sud de la província de Castelló i en pràcticament tota la província de València, excepte en el litoral sud. S'esperen tempestes que poden anar acompanyades de granís d'entre 3 i 4 centímetres de diàmetre, sobretot a l'interior, segons ens han contat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Els municipis han activat hi ha mesures de prevenció de cara a les pròximes hores. Per exemple, al Daia, un dels que va patir, recordem, els efectes de la dana, instal·lat entorn al barranc, com portes metàl·liques antirriuades, i l'Ajuntament de València ha suspès ja des de les 2 del migdia les activitats en els centres educatius de les zones inundables i afectades també per les inundacions. Els avisos es mantindran demà dijous, taronja en el litoral sud de València i en tota la costa d'Alacant, i groc en el litoral de Castelló i a l'interior sud i litoral nord de València. Parlarem d'altres assumptes en el nostre temps d'informatius esta vesprada. A la brújula Comunitat Valenciana dixe primer dia de les víctimes del terrorisme de la Comunitat Valenciana, que s'ha celebrat avui, s'ha commemorat avui, millor dit, en Mutxamel, que és on també se celebra avui el 35 aniversari del primer atemptadet a la província d'Alacant. Va assassinar a 3 persones i més de 30 van resultar ferides. Parlarem de Fort Almussafes, perquè també UGT, el sindicat majoritari, reclama a la multinacional que es garantisca la clàusula de revisió salarial retroactiva l'1 de gener en el nou acord 2030 i altres peticions que tenen per a poder firmar este acord. Així que això i molta més informació a partir de les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez.
1: Doncs estarem molt pendents de tota aquesta actualitat, companya. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè seguim les 2:34 minuts, és moment de ficar-nos al corrent de l'actualitat, però també de parlar-nos d'altres assumptes, del que passa a la Comunitat Valenciana, més enllà de les notícies, més enllà del que parlarem avui de producte amb consum, de també d'innovació i tecnologia. Parlem del fer poble, no? Perquè si els dic set de pobles, és la forma que se li ha ocorregut a un valencià de conèixer els 542 pobles de la Comunitat.

valenciana i de beure aigua en cadascun d'ells. Parlem de Maximiliano Jarque Blasco, és un vell de València nascut a Casas Bajas que ja té un arxiu de més de 5.000 fotos per a classificar-se.

0: Pensem en una hamburguesa, solem imaginar la clàssica de vedella, però l'oferta actual és molt més àmplia, com hem vist. De què està feta una bona hamburguesa?
1: Bueno, pues en el cas de les hamburgueses de vedella, que són les clàssiques, una bona hamburguesa, pues elaborant-la és de carn de qualitat, com ara pues l'agulla, la falda, la paleta o el rellom. Són carns en una proporció equilibrada de greix i que aporten pues això, suculència i sabor. La clau està en que la carn pues siga la gran protagonista, no? En una mica de sal i una bona cocció, pues entendríem prou, no? Per a gaudir de tot el seu sabor, sense necessitar d'afegir massa salses o ingredients, encara que ens agradi molt d'afegir, no?
0: Exacte. Has mencionat el greix. Quin paper té exactament en una hamburguesa?
1: Bueno, és molt important el greix. El percentatge ideal de greix en una hamburguesa de vedella se situa pues, aproximadament entre el 20% i el 30%. Si en té menys, la carn pot quedar pues, massa seca, mentre que si en té pues, massa, per damunt del 20% o el 30%, pot resultar excessivament greixosa. L'equilibri és el que ens aporta pues, això, una textura tendra i un sabor pues, agradable.
0: Actualment trobem hamburgueses per a tots els gustos. Quines destacaríem avui?
1: Bueno, a banda de la primera, la clàssica, la de vedella, que continua sent pues, això, la favorita de moltes persones, pues, la podem trobar cuinada a la planxa i acompanyada de verdures fresques, pues, que és una opció deliciosa. També pues, tenim d'altres, no? Destaca l'hamburguesa de pollastre, que és una alternativa pues, més lleugereta, amb més greix i molt, molt versàtil també. I cada vegada pues, tenen més protagonisme les hamburgueses vegetals elaborades en ingredients com els cigrons, els fesos, la remolatxa o altres hortalisses. Són una bona opció pues, per a persones vegetarianes, veganes o simplement que per a qui vulgui un poquet variar l'alimentació i els sabors, no?
0: I pel que fa a la clàssica hamburguesa de vedella, la clàssica tradicional, quins beneficis nutricionals ens aporta?
1: La vedella és una font excel·lent de proteïnes d'alt valor biològic, que són necessàries per al manteniment dels músculs i dels teixits. A més, pues, destaca pel seu contingut en ferro, zinc i vitamines del grup B, nutrients que intervenen en els processos tan importants com la producció d'energia o el transport de l'oxigen en el nostre organisme. I per això, pues, consumida dins una dieta equilibrada, sempre en moderació, pot formar perfectament d'una alimentació saludable.
0: I si volem preparar hamburgueses casolanes, ens donaries alguna idea?
1: N'hi ha moltíssimes idees i cada vegada n'hi ha més gadgets, no?, per a poder fer aquestes hamburgueses casolanes. Podem enriquir les hamburgueses de vedella o de pollastre amb verdures com la ceba, el pebrot o el bolets, no? També podem elaborar hamburgueses de peix, per exemple, de salmó, de lluç o de bacallà. I una altra opció molt interessant són les hamburgueses de llegums, que cada vegada ens animen més, no? Les de cigrons o de fesos, també de lentilles, que aporten ahí pues, proteïna vegetal i molta fibra. I el més important pues, seria això, variar, no? Combinar ingredients de qualitat i acompanyar-les sempre de verdures.
0: Exacte. I alguna última recomanació?
1: Sí, si tant si trien una hamburguesa de vedella, de pollastre, de peix o vegetal, el més important és fixar-nos en, pues, això, en la qualitat dels ingredients, cuinar-la de manera saludable i acompanyar-la d'una bona ració de verdures, que no siga només la hamburguesa, no? Acompanyar-la millor. I així pues, podem gaudir d'un aliment sabrós i complet i equilibrat.
0: Així que sí. Moltíssimes gràcies, Mamen, per tots els dos consells i t'esperem la setmana que ve en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
1: Gràcies a tots.
0: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos Consum, es cooperativa. Entre Nosotros.
0: I així estem aplegant a les 3 de la vesprada. Es queden ara amb notícies ja amb Por Fin i nosaltres demà, així a Comunitat Valenciana en la Onda, a partir de les 2:30, els contarem molt més. Ja saben, dijous de molta música i altres coses. Farem connexions també a les nostres emissores de la Comunitat Valenciana, així en Onda Cero, com els diguem. Que tinguem bona vesprada. Adéu.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Lo harías muy bien.
1: Pero no, que no, ya te digo que no. Que...
0: Yo te hago de jefa de gabinete.
1: Hablemoslo.
2: Cara al Show con Marc Giró. Hoy a las 11 de la noche, nuevo programa en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
4: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
5: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Onda Cero Elche.
7: El riu Vinalopó naix en la serra de Mariola, a la província d'Alacant, i recorre aproximadament 70 quilòmetres abans de desembocar en la mar Mediterrània. El seu curs travessa un paisatge variat des de les muntanyes i zones boscoses del seu naixement fins a les planes més àrides i semiàrides que caracteritzen el seu tram final. Al llarg del seu recorregut travessa les comarques de l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i el Vinalopó Baix, sent un element clau en la geografia i la història i la cultura de la regió. Este riu ha exercit un paper fonamental en l'evolució de les poblacions per les quals passa, com Villena, Sacs, Elda, Petrer, Novelda i Elx. El Vinalopó no sols té un valor econòmic i geogràfic, sinó també cultural i mediambiental. Al llarg del seu curs es poden trobar nombrosos vestigis històrics, com a castells medievals, molins i assuts que reflecteixen la influència àrab en la gestió de l'aigua. A més, en el seu tram final, a Elx, el riu travessa el Palmeral, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un paisatge únic de palmeres que ha sigut modelat per l'home des de temps antics. Malgrat el seu modest cabal, el Vinalopó continua sent un símbol d'identitat per a les comarques que travessa, unint els seus paisatges, la seva història i la seva gent al llarg del temps. A banda, el Misteri d'Elx és una de les manifestacions culturals i religioses més emblemàtiques de la ciutat d'Elx i una de les joies del patrimoni immaterial d'Espanya. Es tracta d'un drama sacrelíric medieval que representa l'assumpció i coronació de la Mare de Déu i que ha sigut transmès de generació en generació des del segle XV. La seva rellevància i singularitat va fer que en 2001 la UNESCO declarara Patrimoni Oral Intangible de la Humanitat, convertint-ho en una de les poques obres de teatre religiós que han mantingut la seva representació ininterrompuda fins a l'actualitat. Els orígens del misteri es remunten a l'edat mitjana, quan el teatre religiós gaudia d'una gran popularitat a Europa. A diferència d'altres representacions similars, que van ser prohibides, el Misteri d'Elx va obtindre un permís especial del Papa Urbà VIII en 1632 per a seguir fet que ha permès la seva continuïtat fins avui. És exemple excepcional de teatre litúrgic medieval en llengua valenciana. El Misteri es representa cada any els dies 14 i 15 d'agost en honor a la festivitat de l'Assumpció de la Verge. Avui en dia, el Misteri continua sent un testimoniatge viu del teatre religiós medieval i una manifestació de la fe, la cultura i la història de la ciutat, unint tradició i emoció en un esdeveniment que transcendeix el local per a convertir-se en un referent cultural internacional.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Les tempestes estan entrant ara mateix pel racó d'Ademús i per la plana d'Utiel-Requena. Plou també als ports. A Emet manté actiu la vista taronja a València i a Castelló per tronades que poden ser molt fortes ara mateix i de cara a les immediates hores. S'està desembassant de manera controlada l'embassament de Buseo, pluges que veurem com afecten l'incendi forestal de Tuéjar, que acabem de saber va començar per la intervenció humana. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Incendi que ara de seguida actualitzem, avui dimecres, que es complix una setmana de la tornada a classe. Avui ens preguntem per la tornada al transport públic valencià, per si trens, tramvies i busos estan funcionant com calen o més bé al contrari. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
3: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunitat Valenciana recordarà a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
1: València i Castelló estaran ara mateix en avís taronja d'Emet per tempestes que poden ser molt fortes. Tenim fins ara 20 litres per metre quadrat arreplegats a Utiel i a Camporrobles. S'espera que les tronades, que estan ara mateix a les comarques de l'interior, s'espera que avancen a poc fins a arribar a la mateixa costa. José Ángel Núñez, cap de climatologia d'Emet a la comunitat.
4: Tormentas esta tarde que se irían desplazando desde el interior hacia la costa, llegarían ya a la costa pues a la tarde-noche, que pueden tener intensidad muy fuerte con acumulados 40 litros en una hora, incluso pues como no hay mucho viento, pues pueden quedar estáticas en una zona del litoral y acumular 80, 100 litros en dos o tres horas.
1: La Generalitat explica que s'està desembassant de manera preventiva l'embassament de Buseo i que podria augmentar el cabal de l'aigua a la conca del riu Túria, però que de manera controlada. El conseller d'Emergències, Juan Carles Valderrama, avança que València i la seva àrea metropolitana podrien veure's especialment afectades de cara a les pròximes hores.
5: Estamos en un periodo inestable y es previsible que la lluvia aquí empiece aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde, pero que vaya fundamentalmente hacia el litoral, ¿no? Hacia la zona de Valencia, la zona metropolitana, la área metropolitana, la zona dana, con lo cual tenemos que estar todos atentos.
1: Veurem de què manera afecta l'aigua a l'incendi forestal de Tuéjar, als serrans, que continua actiu, encara que l'evolució sembla ser favorable. El foc ha cremat fins ara 835 hectàrees i deixa ara mateix un perímetre d'uns 20 quilòmetres. Tots els desallotjats han pogut tornar a casa, excepte 7 veïns d'una aldea, i es manté tallada la carretera de l'embassament de Benaixeve. Ho ha explicat així el director del lloc de comandament avançat, Jorge Gil.
6: Todo el perímetro, en principio, ha sufrido muy poquita variación, solo una zona que linda con el pantano, con lo cual pues, la superficie, tanto superficie como perímetro, se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. La evolución sigue siendo favorable, vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio.
1: I sobre les causes d'este incendi forestal, queda descartat que el seu origen haja sigut natural i tot apunta a que darrere de les flames hi ha la intervenció humana. La delegada del govern central, Pilar Bernabé, afirma que s'ha obert una investigació per a esclarir si el foc va començar de manera intencionada o de manera fortuita, però mitjançant intervenció humana.
7: Los miembros de SEPRONA me han trasladado que, desde luego, se descarta que sean factores naturales los que hayan provocado el incendio. Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas.
1: Acció Ecologista Agro reclama a les institucions que desenvolupen una potent estratègia de prevenció d'incendis que no es limite únicament a actuacions a posteriori, sinó a accions preventives que es desenvolupen tot l'any. Insisteixen en que és necessària més vigilància i fins i tot sancions majors per a evitar els incendis que, sobretot, són de causa humana. Amparo Sánchez.
8: Reiteren que l'estiu ha sigut un gran desastre mig ambiental en la Comunitat Valenciana. Carles Arnal, membre de la Comissió Forestal, creu insuficient deixar la prevenció en mans dels ciutadans.
9: I aquests incendis són literalment evitables, perquè són causats per accions humanes sobre les quals podem actuar. L'administració pot actuar i la vigilància i dissuasió, que en principi tenim una sèrie d'observatoris i uns conjunts de persones que estan treballant i que són insuficients els recursos tot l'any. N'hi ha risc d'incendi.
8: Insisteix que si no s'adopten mesures més serioses continuaran registrant-se incendis, especialment en l'època estival.
10: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
3: Su memoria nos une y fortalece a una sociedad que elige un futuro de libertad. Lo que quisieron romper, lo rehacemos juntos. Cada 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana recordará a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia, verdad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Una setmana s'ha complit avui dimecres de la tornada a escola, una setmana també de problemes, per exemple, a la mobilitat. Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Martín, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
1: Una setmana marcada sobretot, Martín, pel caos que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies, especialment sobretot este dilluns i este dimarts. Avui sembla que la cosa ha millorat una miqueta, dilluns i dimarts en qualsevol cas amb retards, trens cancel·lats i demés per a cabreig d'usuaris i usuàries. Quina valoració vos mereix des de l'Associació Valenciana pel Transport Públic?
11: Al final, per desgràcia, no és un tema nou. En els últims anys s'estan repetint aquestes situacions d'avaries importants que afecten sobretot a l'hora punta. I és una, sense dubte, una llàstima perquè, diguem que dinamita la poca confiança que queda en el servei de Rodalia per part dels usuaris.
1: Alguns viatgers, Martín, diuen que aquests trens de Rodalies vinguts des de Madrid este passat estiu, amb tota la polèmica que hi hagué, diuen que tampoc arriben a solucionar els problemes de la xarxa valenciana. Això és així? Compartiu vosaltres aquest punt de vista?
11: Sí, sobre el tema dels Rodalies nous o vells, des de l'associació pensem que no és tant el problema d'antiguitat o si són de segona mà, si venen de Madrid o no, sinó que són trens que ja teníem així en València fa uns anys i Renfe va decidir endur-se al nucli de Barcelona perquè veien que complicaven l'operativa al no poder circular en doble composició. I ens sorprèn que ara, sense que l'infraestructura ja ha canviat i tampoc puguen circular en doble composició, decidissin portar-los a València. Pensem que se perd capacitat en aquest sentit.
1: Què és el que demana l'Associació Valenciana pel Transport Públic per a la xarxa de Rodalies així a la comunitat? Què és el que cal fer des del vostre punt de vista?
11: En primer lloc i de manera més urgent, recuperar les freqüències que teníem abans de la pandèmia, que per desgràcia no s'han recuperat en pràcticament cap línia. Per exemple, la línia C1 cap a Gandia ja han finalitzat les obres, que estava executant a disc de renovació, però continuem sense tindre tots els trens en hora punta que circulaven abans i els temps de trajecte també continuen sent molt elevats.
1: Aprofite per a preguntar-te també, Martín, per Ferrocarrils de la Generalitat, Metro València, Tram d'Alacant, Tram de Castelló. Com hem iniciat el curs pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, des del vostre punt de vista també?
11: Doncs també no han sigut casos tan notoris, però sí que les hores punta la xarxa està pràcticament al límit en València, en la xarxa de Metro València, uh-huh. Especialment el tramvia que va cap a les universitats i que des dels últims mesos que s'ha posat en marxa un nou sistema de seguretat s'ha fet la circulació més lenta.

0: i més i s'ha complicat l'operativa tal com hem denunciat des de l'associació.
1: S'està fent prou per millorar el transport públic valencià, Martín?
0: Pensem que no. No, mai és prou, però els esforços no s'estan notant a tots els nivells, tant les rodalies estatals com el transport públic de la Generalitat ni l'AMT municipal. Pensem que continua faltant molta inversió i molta millora que no està arribant.
1: Martín Montón és el portaveu de l'Associació Valenciana pel Transport Públic. Gràcies, Martín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Avui s'ha commemorat per primera vegada el Dia de les Víctimes del Terrorisme a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Mutxamel, a l'àrea metropolitana d'Alacant, on es compleixen ara 35 anys de l'atemptat d'ETA, que va matar 3 persones i que va causar prop de 30 ferits. Acte presidit pel president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Precisamente para reclamar justicia, verdad y reparación surgió esta conmemoración autonómica que ha contado con la presencia de quienes sufrieron aquel atentado y otros tantos, porque la banda terrorista ETA dejó 44 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. El presidente ha aseverado que son un ejemplo de dignidad, libertad y convivencia.
3: Ninguna causa justifica la violencia y ningún proyecto político puede imponerse mediante el terror, al igual que ninguna sociedad digna puede permitirse olvidar a quienes sufrieron sus consecuencias.
2: En Mutxamel, tal día como hoy, las víctimas mortales fueron 2 agentes de la policía local y el conductor de la grúa que arrastró el coche bomba con el que los terroristas pretendieron atentar contra el cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó heridas a otras 27 personas.
1: Contàvem fa uns dies que les víctimes de la Dana criticaven la Universitat Jaume I de Castelló per contractar un curs més l'exconsellera Salomé Pradas com a professora. Pradas és una de les persones imputades a la investigació judicial de la Dana. Doncs bé, la universitat assegura que la contractació no implica cap valoració ni cap suport a la seva actuació, la de Salomé Pradas, durant el dia de la barrancada. Ho ha dit el rector Jesús Lancis, capital de la Plana, Juanjo Tobar.
4: Lancis explica que la contractació del professorat es fa mitjançant concursos públics regulats per la normativa estatal i autonòmica i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. El rector recorda que correspon als òrgans judicials determinar les possibles responsabilitats pels fets investigats. La UCI trasllada als familiars la seva comprensió pel patiment provocat per la tragèdia i reitera el seu compromís amb les famílies afectades. La universitat defensa que ha d'actuar dins de les seues competències i amb respecte estricte a la legalitat i a les garanties pròpies d'una administració pública.
1: 3 persones han resultat ferides en un accident de trànsit a l'A7 a l'altura de Cox, al Baix Segura, després que un camió que transportava mercaderies perilloses s'isquera de la via i es verà implicat al costat d'altres vehicles. Onda Cero Torrevella, Esther Sánchez.
5: El conductor del camión de 55 años ha sufrido politraumatismos y ha sido trasladado al hospital Vega Baja. También han resultado heridas 2 mujeres, una con una erosión en un brazo y una contusión en una pierna y otra de 24 años con un esguince cervical, siendo ambas evacuadas al mismo centro hospitalario. El accidente ha ocurrido sobre las 9:20 de esta mañana en el kilómetro 546 de la autovía. Los bomberos desplazados desde el parque de Orihuela han actuado para controlar una fuga de resina y para evitar su propagación y posible inflamación. Ante el incidente, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la situación 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas por Vertido de Combustible.
1: Temps ja per als esports amb Eduardo Esteve. Hola Edu, què tal?
6: Què tal Ramon, bona vesprada.
1: Suposa que pendents del Llevant que juga esta pròxima nit.
6: Sí, perquè després de la victòria del València avui tenim futbol, juga el Llevant a les 9:30 de la nit davant l'Atlètic Club. En quines novetats, Sergi López, bona vesprada.
7: Què tal, Edu? Bona vesprada. 2 absències en clau granota. Hugo Sotelo i Eta Ejong són les principals absències per lesió, així que tornarem a veure un 11 molt reconeixible per als granotes en aquest partit que contarem en el Radio Estadio d'Onda Cero davant l'Atlètic Club, on tornarà Toljan al lateral dret i veurem en el centre del camp a Enzo Bardelli i a Oriol Rey amb Ivan Romero com a referència ofensiva en un partit que arranca a les 9:30 a l'Estadi Ciutat de València.
6: Gràcies, Sergi. Pel que fa al València, com ha sigut el dia després de la primera victòria? Víctor Llu, bona vesprada.
8: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un dia després de descans per a l'equip valencianista que va arribar ahir de matinada després del partit davant del Deportiu Alavés. I avui no han treballat a la ciutat esportiva de Paterna i serà demà a partir de les 10:30 quan començaran a preparar a les ordres d'Òscar Sánchez el partit davant la Reial Societat, el tècnic del filial que es va assentar una altra volta a la banqueta valencianista. Pendents de l'evolució de Rioja, que va acabar el partit amb molèsties, i també de Guido Rodríguez, que va tenir que retirar-se després d'un pisotó d'un jugador del Deportivo a la vez y va a estar forzando para poder jugar. Toda punta que también podrá estar el diumenge a Mestalla davant del equipo donostiarra.
6: Gracias, Víctor. El Villarreal chúa demà en Málaga. Amigo Pérez, discutit en este mal inicio de temporada. Víctor Fran, buena vesprada.
9: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Un Villarreal Club de Futbol que ha treballat aquest matí. Última sessió de treball del conjunt groguet abans de viatjar demà de matí en direcció a Màlaga, on per la nit a les 9:30 jugarà davant del conjunt local en la Rosaleda amb la intenció de trencar la mala dinàmica en este inici de temporada. El tècnic Íñigo Pérez ha assegurat en el dia d'avui que no té cap temor a una possible destitució i que espera canviar la dinàmica de l'equip en els propers partits.
6: Gràcies, Víctor. Cruel final per a l'Els davant del Real Madrid. Felipe Canals, bona vesprada.
10: Buenas tardes. Anoche en el Martínez Valero se repitió la historia para el Elche. Levantó un 0-2, en este caso contra el Real Madrid, pero un tanto de Carlos Espí en el descuento dejó sin puntos a los de Martín Anselmi. El Elche vuelve a ser el equipo más goleado de Primera División, 16 goles en contra en solo 6 jornadas de Liga, y además es el nuevo colista de la máxima categoría. Toca pensar en el choque del viernes pasado mañana en Cornellá contra el Español. Y en Elda ya es oficial. Javi Calleja, nuevo técnico del Eldense hasta 2028.
6: Gràcies, Felipe. I a Alacant, Beto Company, entrenador de l'Hèrcules, ha estat a Onda Cero. David Esteve, bona vesprada.
11: Bona vesprada. Beto Company, técnico del Hèrcules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que va a organizar Onda Cero Alicante cada semana en el restaurante El Maestral de Alicante. El técnico blanqueazul ha confirmado que Oben ya está totalmente recuperado de su lesión, que podrá debutar este domingo frente al Torremolinos, y también ha confirmado el técnico valenciano que Sol de Vila va a esperar alguna semana más para reaparecer por los problemas en el sóleo.
6: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
1: Molt bé, gràcies, Edu. Fins demà.
6: Bona vesprada. Adéu.
1: I a l'oratge tornem a insistir, molta precaució per eixer avís taronja a València i a Castelló, avís taronja d'Emet per precipitacions, per tempestes que poden ser molt fortes. Estan sent ja fortes, sobretot a les comarques de l'interior. S'espera que a poc els nuclis més actius avancen també cap al litoral. Precaució i prevenció, insistim, de cara a aquestes immediates hores, nit, matinada i també primeres hores de dijous. Així està la Comunitat Valenciana 16 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb La Brújula, a Onda Cero, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó.
14: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
15: Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35.
16: Fibra, 1000 megasimétricos, móvil, ilimitado, televisión para toda la familia y Wi-Fi 7. En Cable World sabemos que en comunicación disfrutar no tiene por qué tener límites. Además, compartirlo tiene premio. 2 meses gratis o 50 euros en cheque regalo por cada amigo que se una. Cable World Fibra. Tú disfruta ilimitadamente.
17: Hola, soy María José Toledo, directora gerente de iWest y San Echamen de Elche. Desde iWest de Elche queremos felicitar a todo el equipo de Onda Cero Elche y Comarcas del Vinalopó por su 25 aniversario, por estos años de compromiso con la información, cercanía y vocación de servicio. Nosotros también estamos celebrando nuestro 25 aniversario. Juntos hemos crecido acompañando a Elche en su desarrollo y habéis sido nuestros aliados defendiendo la sostenibilidad, el uso responsable del agua y el cuidado del medio ambiente. Gracias por ayudarnos en esta misión de concienciar y transformar la ciudad hacia un futuro más sostenible. A por otros 25 años más, juntos. Un fuerte abrazo.
18: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 25 años contigo.
19: Hola, soy Maite Vilaseca. Y os invito a compartir cada día de lunes a viernes una hora de radio con entrevistas, actualidad y entretenimiento en Más de Uno Elche, Comarcas del Vinalopó. Escúchanos también en la app Onda Cero y en www.ondacero.es. Os esperamos.

0: Menys de mitja hora juga el Llevant. Víctor Llu, què tal? Bona vesprada.
1: Què tal, Víctor? Bona vesprada. En poc més de mitja hora deu d'arrencar el partit del Llevant. Ja hem contat en el tram nacional tota la informació, l'última hora del partit i tot el que ocorrega ho farem també a partir de les 9 de la nit a la sintonia de Radio Estadio a través de la pàgina web d'Onda Cero i també de les aplicacions per a smartphone i tablets. Al marge del partit del Llevant, ahir el València aconseguia la victòria davant el Deportivo Alavés, primera victòria de la temporada en un partit diferent de la resta de la temporada, un equip que va jugar molt millor a mi se canvia la banqueta i a mi s'entrega dels futbolistes, que sí que ho van fer ahir en el partit davant el Deportivo Alavés. En quede del dia d'ahir, amb les declaracions del tècnic Òscar Sánchez, el tècnic del filial, reconeixent que el mèrit d'ahir no va ser només seu.
2: Realmente nosotros como cuerpo técnico solo hemos podido aportar a nivel mental, pero hay muchas cosas que se han hecho bien a nivel futbolístico hoy, que esas son del pasado, son de Carlos, de su cuerpo técnico, y por lo tanto... Creo que atribuirse a uno mismo o al cuerpo técnico de ahora a la victoria sería bastante injusto. Esto continúa, son tres puntos, pero es un paso importante para mostrar que el equipo tiene personalidad, es buen equipo, hay buenos jugadores y que pueden representar al valencianismo como su afición quiere.
1: L'equip ha tingut 8 dies de descans i serà demà a partir de les 10:30 quan torne a la feina per a preparar el partit del diumenge davant la Real Societat. En aquest partit també s'assegurà Òscar Sánchez, perquè de moment Braulio encara no ha decidit qui serà l'entrenador del València, encara que tot apunta que podria ser el mexicà Javier Aguirre. Recordem el no de Valverde, també de Mendilibar, i Braulio no cal tindre pressa i no vol precipitar-se en l'elecció del tècnic del València. Per cert, que la propera setmana tot apunta que serà quan siga presentat Braulio com a nou director esportiu del València. I en bàsquet, continua preparant el València Bàsquet a 2 dies de la Supercopa, l'inici de la temporada. Recordem que jugarà el partit de semifinals davant el Barça.
0: Gràcies, Víctor, i t'escoltem en uns minuts al Radio Estadio. Sort en ese partit del Llevant. A Villarreal, el conjunt groguet ha tingut avui la seva última sessió de treball prèvia a viatjar demà a Màlaga, on des de les 9:30 de la nit jugaran a la Rosaleda davant del conjunt local. Situació, la realitat, molt complicada per a un equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada, que estava confeccionat en principi per tal de lluitar i així n'ha estat també per estar en els tres millors de la Lliga i que a hores d'ara ocupa llocs de descens a la segona divisió. Quan això passa en el futbol està tot inventat i està clar que els focus a hores d'ara apunten al seu tècnic, a Íñigo Pérez, que avui ha viscut ese primer dia en el que se li ha preguntat per el seu futur, a seu dia.
3: No sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No lo tengo y, por tanto, no va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones. Añadiremos matices, estaremos insistiendo en el pensamiento de qué es lo mejor, lo que vengo diciendo toda la rueda de prensa, pero no tengo temor al cese. Entonces, conozco... Esto es como una frase, ¿no? Memento mori, recuerda que vas a morir. Pues esto es lo mismo. El entrenador, no sé si hay alguno que nunca le han destituido, tú sabes que esto puede suceder, lo aceptas. No me genera ningún tipo de temor ni me retrotrae para tomar decisiones o estar con entusiasmo o ilusión. Lo aceptamos, ojalá no suceda nunca y estemos aquí muchos años juntos.
0: Bueno, pues sería una bona notícia per a tots. Esperen canvis, demana l'equip tota vegada que el club assegura que manté la confiança en l'entrenador, però això sí, a la mateixa vegada s'espera una reacció immediata. I per la seva banda, en el Castelló, dia d'aniversari, perquè avui es compleix, precisament parlant d'entrenadors, un any de l'arribada de Pablo Hernández a la banqueta. I lo cert és que les coses no han pogut anar pràcticament millor, perquè l'any passat es van quedar a les portes de l'ascens, mentre que aquesta temporada són líders en solitari a la segona divisió. Un Castelló que el dissabte rebrà la visita de sempre un corregós Tenerife. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero Elche, on segueixen lamentant-se, dice cruel final, ahir davant del Real Madrid. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
4: Muy buena, se repitió la historia para el Elche de Martín Anselmi, esta vez ante el Real Madrid, con un 0-2 en contra al descanso, fue capaz de levantar el marcador en un buen segundo periodo, se puso 2-2 el equipo ilicitano, pero un gol de Carlos Espía en el 90 en el tiempo de descuento dio la victoria a los de Mourinho y el Elche se quedó de vacío, sin puntos, algo que le hace ser colista y de nuevo se convierte el Elche en el equipo más goleado de primera división, ha encajado 16 tantos en solo 6 partidos, una media de 3 goles en contra por encuentro. Un Elche que también tiene noticias positivas, más allá de la reacción en la segunda parte, el gran nivel de Adiel Osorio, del tanque en su primera titularidad, hace creer a la afición del Elche. Osorio marcó su primer gol y también anotó Ferniño, partiendo desde el banquillo. Le reservó a Anselmi pensando en el choque de pasado mañana en Cornellá, en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González. Ferniño, el